0: representen, els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: La Comunitat Valenciana prepara ja l'operatiu per a un dels fenòmens astronòmics més esperats dels últims anys. Falten 9 dies per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i avui s'ha celebrat una reunió per a preparar el dispositiu preventiu en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, situat a l'Eliana. Sabem que 2.500 efectius de seguretat entre Policia Nacional i Guàrdia Civil es mobilitzaran per a evitar incidències, ho ha confirmat la delegada del govern Pilar Bernabé, Andreïna Pietri.
2: Ha destacat Bernabé la coordinació entre administracions i ha posat el focus sobretot a les ciutats de València i Castelló, també per qüestions, diu, de mobilitat, així com en les zones forestals.
3: Que de las 0 horas de día 10 está ya activo el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana en situación cero.
4: Somos conscientes de que en una comunidad como es la Comunidad Valenciana, que es eminentemente turística, donde la población turística se puede multiplicar hasta por 5, en algunos puntos va a ser muy fácil que se decida salir o bien a la montaña o bien a la playa para ver el eclipse.
2: Des de dilluns que ve, 2 dies abans de l'eclipsi, s'activarà, segons ha explicat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, el Pla Territorial d'Emergències.
3: Que de las 0 horas de día 10 está ya activo el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana en situación cero hasta las 23:59 del día 11, donde se activará en situación 2. Y el día 12 se constituirá un CECOPI, Centro de Coordinación de Emergencias de Aliana, y también en el Consorcio Provincial de Castelló. Asimismo, todos los municipios que son puntos oficiales de observación, que son 9 puntos oficiales de observación, constituirán su CECOPAL.
2: Hi ha 9 municipis considerats com a punts d'observació oficial. A la província de València són València, Macastre, Puçol, Utiel i Aras de los Olmos, i en la de Castelló, Castelló de la Plana, Peñíscola, Onda i Benassal.
1: El dispositiu de la Generalitat aquest estiu per analitzar les aigües de bany supera ja els 4.600 controls fets durant la temporada anterior. És el balanç que ha fet avui el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, durant la presa de mostres feta a la platja de Xilxes.
2: Ahir ha explicat que la campanya es desenvolupa en les 266 zones de bany censades i que l'increment de l'activitat es complementa amb la incorporació de noves eines tecnològiques.
5: Estamos también investigando, innovando, haciendo una prueba piloto en la zona de Meliana por la Farnals con un sistema que nos permita tener datos enseguida y para la temporada que viene a ver si podemos aumentar en ese control. También con un sistema de drones que pueda medir visualmente también la calidad del agua, también lo estamos implementando a nivel piloto y es mecanismos de mejora para ser más rápidos, más eficientes en el análisis del agua.
2: Per a fer els controls, 5 professionals recorren de dilluns a divendres els 465 quilòmetres del litoral valencià, amb el suport d'altres 3 persones des de la conselleria seguint un protocol. I es manté un contacte continu amb els ajuntaments amb la remissió setmanal de la qualitat de les aigües. L'any passat, només un 1,8% de les zones de bany van a ser qualificades amb qualitat insuficient.
1: Més coses, la Unió Llauradora ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a compensar les pèrdues patides pels productors de cereal de la Comunitat Valenciana, que xifren en torn del 35% de la collita d'esta campanya. L'organització atribueix esta situació a les restriccions per a realitzar la sega durant els episodis de màxim risc d'incendis, a més dels danys provocats per la fauna silvestre i l'augment dels costos de producció.
6: La Unió també reclama una modificació de la normativa que regula l'ús de maquinària agrícola en zones forestals per a permetre treballar durant les hores del dia en quals el risc d'incendi és menor, com la matinada o les primeres hores del matí. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
7: L'organització ha fet propostes per a demanar que s'adapti l'activitat a les restriccions i des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals han dit que estudiaran de flexibilitzar aquesta situació per a 2027. És important remarcar que el cultiu del cereal s'ubica principalment en zones d'interior desfavorides i en res de despoblament.
6: Mentre no s'introduïsquen aquests canvis, l'Unió insisteix en la necessitat d'aprovar ajudes econòmiques urgents per evitar que les pèrdues recaiguen sobre els cerealistes. L'organització adverteix que moltes explotacions de l'interior podrien veure compromesa la seva viabilitat si no reben suport.
8: ¿Buscas un colchón hipoalergénico para piel sensible? Conforama cuenta con colchones que ofrecen un descanso más saludable de marcas como Flexopicolín con hasta un 60% de descuento.

0: Forama cuida de tu salud mientras duermes.
1: Continuen succeint-se les reaccions a la inclusió del concepte de prioritat nacional impulsat per Vox amb el suport del Partit Popular en la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos autonòmics.